0: ganador, ahora serlo ahí también en Cersaie, supongo que también le dará ese empaque y ese valor extra a estos premios.
1: Así es. La elección de la fecha no ha sido banal, sino que lo que queríamos era, desde la sociedad, que los galardones pues continúen siendo una herramienta de promoción para las empresas que los obtienen, como han sido hasta la fecha. Nuestro feedback que tenemos de las empresas es que los Alfa son unos premios muy valorados porque precisamente transmiten ese rigor científico, esas investigaciones punteras de las empresas que luego, pues en su caso hasta ahora, pues lo exhibían en los stands de Cebisama y eran uno de los atractivos de las visitas a la feria. En este caso, la elección de que los premios se otorguen a principio de septiembre es precisamente para que los galardonados puedan exhibirlos en Cersaie, puedan utilizarlos como herramienta de promoción. Y siendo unos premios que además siempre han tenido una repercusión y un prestigio internacional importantes, pues poderlos exhibir en el marco de Cersaie para la sociedad es un orgullo y creo que para el sector es un paso adelante.
0: Pues ahí podrán lucir y esperemos que también luzcan hoy por la tarde en esa gala del 50 aniversario de los Alfa de Oro. Miguel Galindo, desde la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, de la organización, gracias por comentarnos todos estos detalles. Ahora, el que FEMES tornará a Bore, como se están preparando diversos events del Festes en honor a Maredo de Gràcia en Vila-real, Raúl Puchol.
2: Les festes de setembre, no? La Mare de Déu de Gràcia en Vila-real també tenen una significació de patrimoni, de tradició. Són molts anys ja els que APAVAL, l'Associació de Paranyers de la Comunitat Valenciana, està proposant-nos que no oblidem el que succeïa. Estos dies, passejant per el terme, no de Vila-real, sinó per les muntanyes de les Useres, de Vilafamés, se posava trist, no?, perquè veia molts paranys abandonats. Però abandonats vol dir no vaig a tocar res i vaig a deixar-lo com està. Almenys la gent que els abandona, que no pot usar-los, ha deixat les fustetes o ha deixat tot, no? I te dona aquesta sensació com si, no sé, fora un temps passat i encara és present, no? Hem vist també en els incendis que hem tingut per la Serra d'Espadà lo important que han sigut els paranys que estaven cuidats per a que els bombers pogueren resguardar-se, per poder traure aigua de les bases. És a dir, són moments en el que un realment reflexiona i diu però tot el que s'ha patit valia la pena? Ara mos donem compte que potser regulant-lo d'una altra manera han perdut molt de temps que per la pròpia ecologia ha sigut fonamental. Miguel Ángel Vallarri Montesinos per part de Mare, home de Llíria, i Pepe Nebot de Gil, home de Vila-real, des de APAVAL, president i tesorer. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos un setembre més.
3: Venga, bon dia i gràcies a vosaltres per donar-nos veu en esta bonica emissora.
2: Heu tingut les mateixes sensacions que he tingut jo este estiu?
3: Bueno, sensacions en quant te referixes.
2: És que està passejant molt per sendes i veure paranys abandonats.
3: Vale, anem a veure.
2: Després la importància que ha tingut el parany en els incendis, el parany per parar el foc.
3: Anem a veure. El tema del parany sempre portava l'esforç implicat que tot l'any estaves cuidant la poda i la brossa ha patit d'un net. Quan tu anaves a voler un parany, el veies net, en perfecte estat de revista, el que sabíem en la revista, pues era gratificant pel que el visitava i pel dono que digués, che, que ben asseat el temps, és que eres un artista. Entonces, això tenia aquesta satisfacció. A més, ara te fiques molt preocupat perquè han hagut els incendis, han aparegut fotografies d'incendis anterior, que per anys no havia entrat el foc des de lo que era la parcel·la, era una xicoteta col·laboració que nosaltres fèiem, igual que podíem fer el pastoreo o altres, per cuidar el monte, no? El que passa que tots sabem que ha vingut d'aixes mans divines d'ecologistes del monte tal, i ara resulta que te vas al monte, està cremat, i el que no està cremat està socarrat perquè no ha plogut, està sec, i la fauna pues, ara se'n va pues, a la zona de desbancar de les hortes, que és normal que s'ha on te menjar. jo adelantant-me a tot ja parlem de l'europeu, perquè enguany no la satisfacció de l'acabut, sinó un altre que direm,